Travolta cuando va a tornar la poli. Signorina Travolta cuando va a tornar la poli, la cruce ese micro y los amores la saldrá. Signorina Travolta cuando va a tornar la poli. Signorina Travolta cuando va a tornar la poli, la cruce ese micro y los amores la saldrá. Que no se ve, no les mueve, vaya por la gata morta, vaya por la gata morta, vaya por la gata morta. Cuspeto, perme la puerta, cuspeto, perme la puerta, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de melare, de